Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la

0: Municipal de Lloret. T'hi espera llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui volem destacar que l'ADF de la Selva Marítima està col·laborant amb les tasques d'extinció de l'incendi de les Gavarres.

0: De ben segur que aquest cap de setmana heu tingut l'atenció fixada a l'Empordà, en aquest gran incendi que ha afectat la zona de les Gavarres. Els bombers esperen tenir millors condicions avui dilluns per atacar aquest foc. Hi ha 11 edificacions amb afectació estructural i 14 més afectades parcialment. Com diem, s'esperen millors condicions per avui. De moment han inspeccionat una vuitantena d'edificacions i vehicles a l'interior del perímetre i al contorn i han confirmat que n'hi ha 11 amb afectació estructural i 14 més afectats de manera parcial. Ha estat un cap de setmana molt intens, però segueix sent intensa la feina en aquesta zona i amb la col·laboració de diferents ADFs no hi podien faltar els companys de l'ADF de la Selva Marítima. Nosaltres avui parlarem amb el coordinador comarcal aquí a la Selva Marítima, que és Enric Martínez. Parlarem amb ell d'aquí a uns minuts en un bon dia, bona hora, en què també tindrem espai per comentar el projecte Lloret Sostenible by Bioscor, perquè Lloret Turisme vol donar-li un nou impuls, fa una crida tant a les empreses privades com als equipaments municipals perquè s'assumin, perquè recordin què és el que han de fer per poder mostrar aquestes accions sostenibles que duen a terme. En parlarem amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan. Són els nostres temes de portada d'avui. Som a dilluns 6 de juliol. Molt bon dia, bona setmana a tothom. I com sempre també tenim més teca preparada que ens avançarà mateix en Josep Altafulla. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Doncs tindrem una onada de calor que per això volem entrevistar el nostre meteoròleg Xavi Segura perquè ens expliqui el per què es produeixen aquests fenòmens i si es preveu que tinguem més onades de calor al llarg de l'estiu. Per tant, en lloc de la previsió meteorològica avui, parlarem directament amb Xavier Segura. Aquest cap de setmana el barri de Can Carbó organitza les seves festes particulars i avui en donarem tots els detalls parlant-ne amb tres membres de la comissió de festes. Ens explicaran els detalls. I també volem fer-nos ressò del casal d'estiu per a infants amb necessitats especials que organitza l'AFA de l'Escola Ventijol i que aquest any per primera vegada el du a terme en col·laboració amb l'associació lloretenca Pas a Pas.
0: Doncs això és el que us volem explicar a banda del repàs de l'actualitat general. Donem pas a una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, que avui fem possible Marc Vilamajor i aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.

0: Els Lloret torna a passar dues nits sense policies locals al carrer. En economia, el càmping La Ballena Alegre s'expandeix a la Costa Daurada i Alacant. I a peu de plana, Girona destinarà 6,8 milions d'euros a transformar l'entrada sud de la ciutat. Això pel que fa al diari de Girona. El punt avui, invasió silenciosa. Catalunya, amb 1.670 espècies exòtiques, afronta el repte de gestionar-ne els efectes. Avui és el tema que tracta de forma monogràfica el punt avui. La resta de premsa escrita de caire generalista. El País obre dient que el 65% dels ciutadans creu que a Espanya hi ha l'aufer. I el fenomen Lamine s'enfronta amb el mite de Cristiano. Al diari El Mundo, Delsi es querella contra el Dama i fitxa a Garzón com a advocat. I la imatge és per Àlex Baena, jugador de la selecció, davant el xoc amb Portugal, que diu que sabien que el seu futbol acabaria sortint. A La Vanguardia, només el 40% dels espanyols percep que els jutges són imparcials. Imatge per Pogacar, que dona el triomf a Del Toro a Montjuïc en el Tour. I l'onada de calor dificulta l'extinció total del foc de les Gavarres. A La Razón, el PSOE ja cau per sota dels 100 diputats i el Partit Popular aconsegueix entre 146 i 148 escons. Imatge per Juanma Moreno, que apel·la a la via andalusa després de pactar amb Vox. El Periódico de Catalunya, imatge dels ciclistes per les costes del Garraf amb el titular Un Tour Mediterrani. També llegim Europa es prepara per liderar l'OTAN i el barri de la Mina suma quasi un centenar d'apartaments turístics. Finalment, el diari ABC, el capità de les clavegueres del PSOE mediava per ajudar a investigats i foto de portada per a Juanma Moreno jurant el càrrec i anunciant una legislatura curta en Vox si no és fructífera. Són les notícies d'avui.
1: I què diuen els portals digitals? Doncs en el cas de l'Agència Catalana de Notícies, el que llegim com ha destacat és que els bombers esperen tenir millors condicions avui dilluns per atacar l'incendi de les Gavarres. Però la preocupació és molt extensa perquè hi ha molts indrets de Catalunya que estan cremant, indrets importants. Dos ferits molt greus i 10.000 desallotjats per l'incendi de la Catalunya del Nord, que ja ha cremat 3.000 hectàrees. També es fa ressò del primer dia d'onada de calor que deixa temperatures que freguen els 40 graus a la Ribera d'Ebre, l'Alt Empordà i el Segrià. D'altra banda, en plana de societat, Exteriors eleva 35 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela i en plana cultural, els reiers de la Pobla de Segur desafien la Noguera Pallaresa en una 48a edició marcada per la calor. La pirotècnia Cafero Fireworks, per la seva banda, dels Països Baixos, guanya el 34è concurs de focs artificials de Tarragona. Són les notícies que destaca l'Agència Catalana de Notícies, on també hi ha un reportatge sobre les cicatrius de l'incendi de Paüls un any després a vista de dron i un altre titular que diu ni boscos nets ni ajudes directes, la frustració dels alcaldes quan fa un any de l'incendi del Baix Ebre. Pel que fa al 3CAT Info, aquest gran incendi de la Catalunya Nord, la Catalunya del Nord és el més destacat, unes 4.600 hectàrees cremades i més de 10.000 evacuats per aquest incendi. A les Gavarres s'esperen més bones condicions avui i hi ha 11 edificacions amb danys greus. 500 desallotjats, d'altra banda, per l'incendi de Soneja, que entra al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Per tant, preocupació pels focs que estan cremant en aquests moments. I altres notícies que llegim. Operació Pressupostos, un aparador electoral en l'estrena del nou ministre d'Hisenda, primer Consell de Política Fiscal d'Arcadi Espanya, centrat en els comptes del 2027, però sota l'ombra del nou finançament autonòmic. També es fa ressò al 3CAT Info que la segona onada de calor de l'estiu pot ser llarga. Per tant, ens hem de preparar. La intensitat màxima de l'onada es calcula al voltant d'aquest dijous, de moment. Veurem, en parlarem ara amb en Xavi Segura aquí a la ràdio també per conèixer tots els detalls. L'atropellament de la Tina a Quart arriba a judici 5 anys després. La Tina era una ciclista que va ser atropellada i els afectats diuen que és una falta de respecte a les víctimes. I en clau esportiva...

0: hi ha un ampli ventall de notícies vinculades al Mundial de Futbol, però també es fa ressò al 3CAT Info que Pogacar deixa guanyar Del Toro en la segona etapa catalana i el Barça, Oyarzabal i Gavi refreden el fitxatge del Guipuscoa pel Barça. Fins aquí el repàs de l'actualitat general. Són les 8 i 10.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
8: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
9: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
10: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
11: Estàs escoltant.
1: Bon dia, bona hora.
0: Un minut per arribar a un quart de nou del matí. Això és el Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar i avui hem de fixar l'atenció a l'incendi de les Gavarres, que segueix actiu, i els bombers de la Generalitat no saben encara quan podran donar-lo per controlat. L'objectiu que a primera hora de diumenge veiem factible, tot i que després l'han descartat. Avui dilluns esperen condicions més favorables, esperem que sigui així, i per fer front a aquest foc que està cremant les Gavarres i que de moment ja ha causat tants i tants danys, amb unes 2.200 hectàrees cremades de moment, hi ha moltes persones que han anat a col·laborar-hi, i com no podia ser d'una altra manera, l'ADF de la Selva Marítima és una d'aquestes entitats. En volem parlar, per tant, amb el coordinador, que és Enric Martínez. Molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia, Maria.
0: Enric, explica'ns una mica primer de tot quina o com està la situació. Tu que estàs al peu del canó i que hi estàs treballant tan intensament, com està l'incendi?
11: Bé, l'incendi en aquests moments els bombers ens el van donar ahir per estabilitzat, el que vol dir que l'incendi segueix actiu, però no avança, està estabilitzat, ja està encerclat, i s'estan fent ara doncs tasques de repàs de tot allò que ha cremat i de tot allò que podria cremar, doncs mantenir una vigilància exhaustiva en el voltant de lo que és tot el perímetre de l'incendi, que són gairebé 40 quilòmetres.
0: D'acord, aleshores, si està estabilitzat, vol dir que està controlat?
11: Bé, està estabilitzat vol dir que no avança. Que no avança ni... El que passa que no es pot dir que està extingit, ni que està apagat, ni que està viu encara l'incendi. El foc, clar, amb les temperatures que tenim, amb els canvis de vent, etc., doncs ens podem trobar que pot haver una revifalla a qualsevol punt de tot el perímetre. Com t'he comentat abans, és un perímetre de gairebé 40 quilòmetres en els que estan repartits tots els companys de bombers de la baix. La nostra feina, en aquest cas, quan ens va activar el Secretariat de Federacions de ADF de Catalunya, va ser anar a donar suport a bombers, sobretot amb el tancament del massís de Gavarres. Vull dir, la gent, n'hi ha un tipus de gent que li diem nosaltres, el turisme de foc, que no tenen altra cosa que fer que venir a fer fotos i a mirar i a fotre el nas aquí dins en una zona tan perillosa com és aquesta. I després, la nostra feina, evidentment, com que és un incendi de qualificat de 600a generació, doncs era estar fora de la zona calenta, no en el punt més àlgid de l'incendi, sinó als voltants i evitar que pogués haver revifalles i remullant tot allò que ja s'havia cremat.
0: Aquesta és la feina que heu estat fent vosaltres des de l'ADF, eh?
11: Correcte.
0: I encara hi sou, encara hi treballareu avui dilluns, quines perspectives teniu?
11: No, avui dilluns ja nosaltres ja no hi som, vam estar ahir i abans d'ahir. Avui nosaltres ens hem tornat cap a la nostra zona, atès que vull dir, no podem deixar la zona descoberta, i el que estem fent ara nosaltres, precisament aquest matí, és repostar els dipòsits d'helicòpters que tenim aquí a Lloret, que un està a Lloret Verd, l'altre està ubicat a Coll de Sa Palomera, perquè estiguin preparats per si han de tornar a venir els helicòpters a carregar aigua en cas que fos necessari per la zona.
0: Uh-huh. I clar, també dius que no podeu deixar la zona descoberta, vols dir per si hi hagués algun incendi per aquí, aquí a prop de casa.
11: Sí, clar, vull dir, nosaltres la prioritat és Lloret, vull dir, la nostra prioritat absoluta és Lloret, i el que fem doncs és desplaçar personal i mitjans a altres indrets en cas que ens ho demanin, però sempre deixant la zona nostra coberta. En aquest cas, evidentment, són voluntaris, la majoria de companys han de treballar en dilluns, doncs quedem aquí doncs, els que bonament podem dedicar-nos a això, i evidentment el company tècnic forestal, en Gonzalo, que hi treballa cada dia. I llavors nosaltres doncs, el que estem fent ara és això, repostar tots els dipòsits d'helicòpters que tenim, atès que el perill d'incendi és molt alt a dia d'avui aquí amb les temperatures que tenim i els canvis de vent de marinada i de tramuntana.
0: Clar, ho dèiem, que hi ha diferents incendis aquests dies, que la situació és preocupant. Aquest de les Gavarres, que deies, 40 quilòmetres, és com la distància de Lloret a Girona, perquè la gent se'n faci una idea, per tant, té la marinera. Enric, demanar aquesta precaució a la gent, no? I també això que deies, aquest turisme de foc o d'incendis, evitar-lo al màxim. No és una cosa per anar a passar l'estona a fer-se fotografies.
11: És que et faries creus, vull dir, de fet, nosaltres Ahir vam estar amb el tancament de Gavarres, precisament als Àngels, diguéssim, a la pujada dels Àngels, allà a la Bicentury, i fèiem un servei de vigilància amunt i avall de tot el que és el, la pujada dels Àngels. Bueno, bicicletes, gent a peu, gent amb d'allò, portaven estadrons, a saber, però la gent en què està pensant per anar a fer, què fer aquest tipus d'activitats, sapiguen que està prohibit i el risc que corren. Doncs conscienciació, això és el que només necessitem, i sentit comú, que a dia d'avui és el menys comú dels sentits.
0: Sí, doncs déu-n'hi-do, hem de fer aquesta crida tan important i també crida a la responsabilitat i a la precaució màxima, perquè la situació és complicada. Dèiem que l'onada de calor que ha començat aquest diumenge serà llarga, ja venim d'una zona, hi ha gent que es pregunta fins i tot si havíem acabat l'onada anterior, perquè estem tenint unes temperatures molt i molt elevades, molta calor, molta precaució, no, Enric?
11: Evidentment, sobretot nosaltres que tenim moltes urbanitzacions a Lloret, recomanar que ningú faci barbacoes al jardí, sobretot si no tenen mataguspires, perquè la restricció que hi ha és no fer cap activitat lúdica de foc en lloc que sigui a menys de 400 metres de zona forestal. Evidentment, Lloret estan rodejats de zona forestal, i el que està molt clar és que també tenim molts habitatges d'ús turístic que els estrangers, quan venen, doncs ignoren la nostra normativa, i hem d'estar contínuament a sobre de demanar-los que, sisplau, que no facin barbacoes ni facin focs en zones perilloses. A dia d'avui, la majoria d'organitzacions tenen habitatges d'ús turístic que, malauradament, com t'he dit abans, els estrangers que venen de vacances no els expliquis que estem en una alerta màxima en cas d'incendi forestal. Llavors, clar, és bastant complicat fer-los entendre, però bueno, és la nostra feina i hem d'anar fent això dia a dia per evitar que pugui haver una desgràcia com la de Gavarres, perquè fixa't que ha sigut probablement una radial o una guspira que ha sortit. Nosaltres ara, per exemple, les empreses estan treballant dintre del que és zona boscosa, que els hem indicat que no poden fer l'activitat, ens truquen abans de començar i llavors ja els hem dit que avui que no puguin fer cap tipus d'activitat de feina que pugui generar un possible focus d'un incendi.
0: Ho recollim. Aquí també, clar, és el que dius tu, que podríem tenir també un ensurt gros. Per tant, que ens sembla que queda molt lluny, i primer que ho tenim aquí al costat i després que podria passar encara més a prop.
11: Home, pensa que la majoria de gent que va trucar al 112 el primer dia del foc, pensant que el foc era aquí a Aiguaviva. Hi havia zones d'aquí del Montgròs, quan vam pujar nosaltres a fer la vigilància estàtica en cas de que arribés alguna espurna o alguna part de cendra incandescent que arribés i pogués produir un incendi aquí, vam observar que aquella cendra a la zona del Montgròs, vull dir, aquí dalt a Lloret. Per tant, aviam, màxima precaució, i sobretot això, tenim una massa boscosa enorme, i com que no hi ha gestió forestal, pel motiu que sigui, doncs clar, tenim una quantitat de combustible disposat a prendre foc que esgarrifa. Clar, demanar un propietari que intenti fer aquesta neteja, tot això té un cost, clar, i aquí ve el problema, que no hi ha ajuts. Vull dir, des d'aquí, des de l'ADF, reclamem els ajuts que tinguin que haver per part de l'administració perquè la gent pugui mantenir les seves finques netes.
0: És una de les grans demandes arran d'aquest incendi, aquesta gestió forestal, no? Que s'hi posi ja a fil a l'agulla, perquè és que és imprescindible.
11: Home, només has d'escoltar els comentaris que faran a les entrevistes els propietaris i la gent que hi vivia i que hi viu a Gavarres. Hi ha gent que, no oblidem, que han hagut 8 cases que han quedat absolutament destruïdes. Vull dir, a veure, aquesta gent ha perdut tot el que tenia. I a partir d'aquí, doncs, escolta'm, vull dir, la gestió forestal és que és una cosa primordial. Abans anàvem a bosc a fer llenya, anàvem a bosc a buscar cireres a bosc, ara no va ni Cristo a bosc. I encara, a dia d'avui, encara estem trobant restes dels desperfectes de Glòria. Clar, a veure, és que tenim un polvorí i només falta posar-li un misto.
0: Doncs, Enric, moltes gràcies per tots aquests missatges com a coordinador comarcal de l'ADF a la Selva Marítima. Gràcies per compartir aquesta experiència també un cop més al peu del canó, en aquest cas per ajudar en l'extinció de l'incendi de les Gavarres. I tant de bo que tingueu un estiu tranquil, però podria ser que no, la cosa pinta malament. Per tant, anirem parlant si hi ha qualsevol novetat, però com dic, moltíssimes gràcies per atendre'ns per ara.
11: a vosaltres, com sempre, per la difusió que feu i donant-se a conèixer l'ABC de Lloret. Gràcies a vosaltres, Maria.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Doncs ara mateix falten 6 minuts per 9:15 i ho dèiem, estem en plena onada de calor, va començar ahir diumenge, teníem informacions la setmana passada que s'allargaria almenys fins dimecres, però ara ja veiem una notícia al 3cat Info que deia que el pic d'aquesta onada serà al voltant de dijous, per tant serà una onada de calor llarga i volem conèixer tots els detalls. I per fer-ho, saludem el nostre meteoròleg, Xavi Segura. Bon dia.
12: Hola, bon dia, com anem?
0: Passant molta calor, anem patint aquesta segona onada. Xavi, explica'ns una mica quina és la situació, perquè hi ha persones que fins i tot diuen però ja havia passat la primera, ja l'havíem acabat, perquè sembla que la calor no marxa i ja tenim una nova onada de calor.
12: Sí, sí, la sensació és que la calor no ha donat treva. Sí que és cert que la setmana passada vam tenir un petit respir, van baixar les temperatures, simplement van intentar normalitzar-se, ja vam dir que aquí a la costa poc es notaria aquest canvi, i encara ens estem recuperant d'aquell episodi que ja tenim aquí el segon, que va començar ahir i que anirà més aquesta setmana. De fet, les previsions indiquen que durant gairebé tota la setmana tindrem temperatures extremes. Aquí el pic es preveu a partir de dimarts i ben bé fins dijous. Dimecres i dijous serien els dies més càlids segurament aquí a la zona de la selva marítima i per tant superarem els 30 graus àmpliament aquí a Lloret, especialment cap a l'interior de la població, i atenció perquè al voltant del dimecres i dijous podríem rondar els 35 amb xafogó molt marcada i també de cara a les nits cada cop tindrem un ambient més càlid, més pesat, més feixuc, evidentment, de dormir amb aquestes mínimes tropicals, fins i tot, com ja ha passat aquesta última nit, mínimes tòrrides en alguns punts de la costa, potser no aquí a Lloret, però vaja, per exemple, a l'Empordà o zones densament poblades, i aquesta és la situació aquí a la costa, però de cara als pròxims dies, ja des d'avui, a l'interior es poden assolir o superar els 40 graus en diversos punts, especialment cap a Ponent i la Vall de l'Ebre, on es poden superar els 42 o 43 graus. I tot això a causa d'aquest anticicló subtropical i també aquesta glopada d'aire tan càlid provinent del nord de l'Àfrica, que s'han tornat a reforçar i que es mantindran a casa nostra ben bé durant gran part de la setmana. Només a partir de finals de setmana sembla que a poc el mercuri anirà baixant. Per tant, paciència, perquè la calor extrema no dona treva i, de fet, s'ha de reforçar de cara als pròxims dies.
0: Precisament volia preguntar-te això, no? Què és el que provoca que hi hagi una onada de calor?
12: Sí, doncs, en aquest cas, és la situació que vam tenir fa uns dies i que tornem a tenir ara, que és aquest anticicló subtropical provinent del nord de l'Àfrica que ens abraça de ple i que també ve acompanyat d'aquesta glopada càlida nord-africana. Clar, hem de tenir en compte que al nord de l'Àfrica ara mateix, durant l'estiu, les temperatures són molt extremes, i per tant, si tot això s'apropa aquí a casa nostra, doncs tenim temperatures molt per sobre del que tocaria en el conjunt de Catalunya, entre 5 i 10 o 11 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, tenint en compte que és el mes més càlid i sec de tot l'any aquí a Catalunya. Què està passant? Doncs que amb la crisi climàtica i l'escalfament global, aquestes condicions que anys enrere eren molt remotes, molt excepcionals, que es concentraven a tot estirar al sud de la península Ibèrica i que de tant en tant arribaven aquí, a casa nostra, doncs ara, amb més facilitat, a causa d'aquest escalfament, hem de recordar que Europa és el continent que més ràpidament s'escalfa de tot el planeta, doncs aquest aire nord-africà s'apropa amb més facilitat aquí a casa nostra. Ho estem veient els últims anys, i ja veieu, poc que portem d'estiu, i ja portem dues glopades històriques aquí a casa nostra.
0: I com seguirà l'estiu? En podem tenir alguna més?
12: Sí, de fet, a partir de divendres i al cap de setmana respirarem una mica millor, però venim de tan amunt que les temperatures continuaran molt altes per les dates. I els mapes indiquen que almenys fins a mitjans de juliol continuarem amb aquestes temperatures altes, potser amb algun altre pic extrem de calor, ho haurem d'anar seguint perquè encara queden dies, i no es veu un final clar de normalització de les temperatures, i de fet els mapes a llarg termini indiquen, des de la primavera, vaja, que les temperatures durant tot l'estiu estaran per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. A més, tot plegat en un mes de juliol que es presenta bastant sec. Ja fa molts dies que no plou amb cara i ulls aquí a Lloret i, de fet, a gran part del país, fora de zones de muntanya o del nord, de l'interior nord. I aquesta serà la dinàmica de cara als pròxims dies. Anticicló, estabilitat, sol, molta radiació solar que permetrà aquesta pujada de la temperatura, per tant, tots els ingredients per tenir una onada de calor de primera categoria. I, insisteixo, si tot l'estiu estarà marcat per temperatures altes per les dates, haurem de veure si, evidentment, tindrem alguna baixada, per exemple, a finals de mes o a l'agost, doncs sí que és veritat que a partir de l'agost els mapes indiquen que el risc de pluja augmentarà aquí a la zona nord-est del país, per tant, selva marítima i també, evidentment, zones del Pirineu i Prepirineu. Ho anirem seguint, si plou, evidentment, refrescaria més, però vaja, ja diem que en el conjunt de l'estiu els models indiquen que calcem-nos perquè la calor serà molt evident.
0: Déu-n'hi-do. I les pluges seran més fortes del que és habitual? Tindrem cada vegada fenòmens més extrems en aquest sentit?
12: Clar, aquí és el problema, no? Que amb tantíssima calor, de fet estem tenint una onada de calor també marina, doncs tenim aquestes temperatures molt elevades tant en superfície com també al mar. El mar està molt calent, temperatures per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. Són molts dies i setmanes amb calor intensa, amb temperatures per sobre de la mitjana, i per tant un mar més calent també aporta més humitat a l'atmosfera, que fa que quan tinguem condicions de tempestes, de pluges, fins i tot de gotes fredes, com pot passar a partir de finals d'agost i durant la tardor, doncs hi ha molta més energia per fer que els fenòmens meteorològics que generin siguin més extrems. Per tant, el risc de cara als pròxims mesos, que sobretot de mitjans finals d'estiu fins a tardor, doncs tinguem tempestes més intenses, pedregades, aiguats, doncs evidentment són més elevats aquests riscos. I sembla que aquest serà el panorama de cara, sobretot a l'agost, setembre, i per tant inici de la tardor. És una situació de crisi climàtica, de calor o temperatures cada cop més extremes, i per tant aquí al Mediterrani, amb l'energia que tenim de l'aigua més calenta del que tocaria, evidentment és sinònim de fenòmens meteorològics més extrems. Precaució, i evidentment hem d'anar preparant-nos per mitigar aquestes conseqüències que cada cop són més evidents aquí a la nostra costa i en el conjunt del nostre país.
0: Fa patir aquesta situació. Fa temps que es parla de la crisi climàtica. Com a població general, la sensació és que s'està accelerant tot molt. No sé si els experts també teniu aquesta sensació o tot va tal com es preveia que aniria.
12: Sí, a veure, pel que fa a l'escalfament global i la crisi climàtica que va avançant, canvi climàtic és un procés natural, però acostuma a passar al llarg dels segles. El problema és que amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle que estem provocant els humans des del període del boom industrial, doncs aquest canvi climàtic s'ha produït en tan sols dècades i, per tant, ni la flora, ni la fauna, ni, evidentment, la humanitat hem tingut la capacitat per adaptar-nos-hi. Tot plegat s'està accelerant, però hem de tenir en compte, i aquí és un dels factors que més ens han sorprès, sobretot l'última dècada, és que aquí al Mediterrani ens hem convertit en un dels punts calents, per tant, un dels punts que més s'escalfen, més ràpidament s'escalfen de tot el planeta, juntament tan sols amb l'Àrtic o l'Antàrtida. Per tant, temperatures molt per sobre de la mitjana aquí al Mediterrani, més que no pas ens escapem molt més ràpidament, vaja, que no pas la resta del planeta, i això ho hem notat, sobretot des del 2022, amb temperatures que s'han disparat, que no hi ha manera que baixin, sobretot durant el període estiuenc, i amb fenòmens cada cop més extrems. Hem tingut la sequera més greu de la història i de cop vam tenir el març l'any passat més humit i més plujós del que portem de segle, i també l'hivern més plujós del que portem de segle. Per tant, aquesta ha estat una mica la sorpresa aquí a casa nostra, que aquí al Mediterrani ens escalfem molt més ràpid del que és habitual en el conjunt del planeta, i això té conseqüències podríem dir, prematures, i per tant som una de les zones que també notem més evidentment els efectes de la crisi climàtica, i ho estem veient, per exemple, amb aquesta sequera històrica que hem deixat enrere, afortunadament, però també amb fenòmens més extrems, com per exemple els aiguats a les Terres de l'Ebre o la dana catastròfica de València del 2024. És el que dic, que ens hem d'anar adaptant, a aquesta crisi climàtica alhora que lluitem per reduir els seus efectes, per reduir l'emissió d'efecte de gasos d'efecte hivernacle, de tenir aquesta corresponsabilitat de fer el que tinguem a les nostres mans perquè la crisi climàtica la puguem revertir i que sigui una mica, i alhora doncs, preparar-nos, emprendre totes les mesures com a ciutadania i a nivell de societat i a nivell polític perquè aquests efectes que estem tenint ja devastadors de la crisi climàtica a casa nostra siguin els mínims possibles.
0: Doncs, Xavi, ho recollim, tant de bo que hi hagi aquestes accions i que es pugui revertir una mica i sobretot fer front al que hagi de venir. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres, Xavi Segura, meteoròleg, i que vagi molt bé a protegir-se de la calor, vaja.
12: I tant, gràcies a vosaltres i paciència, perquè la calor va per llarg aquest estiu.
1: Bon dia, bona hora.
0: Doncs no ens en queda una altra, paciència. Avui és dilluns 6 de juliol, passen 5 minuts de les 8, de 8:45 del matí, i ara parlem en plana turística, precisament de sostenibilitat, perquè Lloret Turisme vol donar un nou impuls al projecte Lloret Sostenible by Bioscore i d'aquesta manera seguir reforçant el posicionament de la vila com una destinació sostenible i responsable.
13: En aquest sentit, Lloret Turisme recorda que en aquest projecte la implicació tant dels establiments privats com dels equipaments i els serveis municipals és molt important per totes les accions que impulsen en àmbits com l'eficiència energètica, la gestió de residus, l'accessibilitat, la mobilitat sostenible o el consum responsable, i tots plegats contribueixen de manera directa als objectius del programa, a la vegada que transmeten una imatge coherent d'un model de sostenibilitat compartit des del conjunt de l'organització municipal.
0: La gerent de Lloret Turisme és Elisabet Keegan i la tenim al telèfon. Bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, podem recordar una mica en què consisteix aquest projecte Lloret Sostenible by Bioscore?
14: Sí, en aquest sentit, ara ja fa doncs, més d'un any i mig, diria que ja anem cap als dos, que vam impulsar aquest projecte de Lloret Sostenible by Bioscore. Sorgeix una mica en el context de la necessitat d'impulsar les certificacions en sostenibilitat dels nostres establiments, amb una primera mirada, evidentment, més cap al sector privat, però que, evidentment, amb el temps i en la línia del que dèieu, incorporem també els edificis públics de Lloret de Mar i els diferents equipaments. I en aquest context, doncs, volíem anar més enllà que les, diguéssim, simples, entre cometes, certificacions de sostenibilitat que coneix tothom i fer un projecte global de municipi, que d'aquí el Lloret Sostenible by Bioscore. Bioscore, en aquest sentit, com a certificadora, havia fet ja una gran feina a casa nostra, per tant, la majoria dels nostres establiments, especialment d'allotjament, ja estaven certificats en Bioscore, així que el projecte de destinació l'impulsem també de la mà d'aquest segell, diguéssim, de reconeixement internacional, i en aquest sentit doncs, el que s'intenta és que no sigui només aquesta part més evident de l'allotjament, sinó que incorporem a dins del Lloret Sostenible by Bioscore doncs, petites empreses, caiacs, oferta d'oci, lleure nocturn, restauració, etc. Per tant, no quedar-nos com sempre amb aquest gran potencial que té l'allotjament de casa, sinó un 360 de destinació. Això és el que hem impulsat i ens trobem avui doncs, amb més de 50 establiments públics i privats compromesos amb aquesta sostenibilitat i en la línia del que parlàveu doncs, justament fa uns minuts amb el meteoròleg Xavier.
0: Clar, és tan important, no? Ara fer accions, qualsevol petita acció suma, i és el que demaneu, no? Entenc, a tant establiments privats com equipaments municipals i serveis públics que s'adhereixin a Bioscore i que això, que facin visibles les accions, perquè la suma de petites accions acaben sent un molt. Seria aquesta la idea? Potser no, eh?
14: Sí, 100%. Hi ha una part amb això, evidentment, de compromís, de consciència per l'entorn i per la sostenibilitat i, evidentment, actualment, amb el context en el que vivim sobre la percepció del turisme, doncs també de revertir o de controlar l'impacte que genera aquesta activitat econòmica a casa nostra, en cadascun dels establiments. Venim d'un 2024 a la Costa Brava amb situació d'emergència per sequera, on s'assenyalava sovint doncs, els hotels, no de Lloret, sinó els hotels a Catalunya com grans consumidors d'aigua, quan amb les dades no és així. Per tant, impulsem aquesta gestió professional de la sostenibilitat. Tots aquests establiments el que fan és senzillament, dins d'aquest compromís, calcular consums, seguir-los i monitoritzar-los per tal de mesurar la seva aportació, diguéssim, al medi ambient. Consums, càlcul de petjada de carboni, càlcul de petjada hídrica, i en aquest sentit, en termes de sostenibilitat, no hi ha un aprovat i un suspès, sinó que hi ha un compromís en aquesta millora constant en aquest tipus doncs, de dades vinculades a l'eficiència energètica, com bé deia, o a la petjada hídrica, etc. Per tant, és aquest compromís en aquesta monitorització i en aquesta millora de dades en l'àmbit mediambiental. I amb això dir també doncs, que el que està clar és el que avui no és obligatori per llei, ho serà. Per tant, més val que estiguem preparats i que ho estiguem fent doncs ja convençuts des de fa anys que no haver de córrer en un context on ja evidentment hi passarà la legalitat t'obligui, diguéssim, a donar compliment a una sèrie doncs, de càlculs, certificacions i càlculs de petjada. Per tant, amb això sí que de moment el no ser obligatori, el que sí que es percep és que es generen certs incentius per la gent que té aquest compromís i que està certificada. Un exemple és des de la secció de platges i mediament de l'Ajuntament de Lloret per les concessions d'enguany a platges, es puntuava positivament aquells establiments o aquelles empreses que estiguessin certificades amb Bioscore, que per tant tinguessin aquest compromís amb l'entorn. Per tant, aquí trobem un exemple en aquest sentit. O, per exemple, des de la Generalitat, des de l'Agència Catalana de Turisme, per exemple, es dona una bonificació a les empreses doncs, certificades també en diferents segells mediambientals, com pugui ser Bioscore, Biosfera, etc. Per tant, dins la no obligatorietat sí que generen incentius per aquelles empreses compromeses o establiments.
0: Doncs això és, aquesta és la idea, i avançar-se a les normatives que han de venir. Les persones que vulguin tenir més informació, que vulguin adherir-se, etc., com ho han de fer? Han de contactar amb Lloret Turisme?
14: Sí, tant, perfecte. Nosaltres amb aquest impuls, precisament ara en la línia del que deia, ho hem animat a gestors, a tècnics públics que gestionen equipaments com privats, a que ens ajudin encara més a fer-ne difusió, i amb això també posar en valor la feina que estem fent tots com a municipi. I això sí, qui s'hi vulgui sumar, perquè encara ens queda molta gent per sumar-se al carro, qui s'hi vulgui sumar és molt fàcil, només ens ha de contactar a sostenibilitat@lloret.cat. Per tant, obertíssims a que qui vulgui sumar-se a la iniciativa doncs, ho pugui fer, i aquesta és també la voluntat, doncs, a seguir sumant aquests més de 50 establiments compromesos. Són molt més a casa nostra i està obert a tothom, com bé dèiem, una activitat aquàtica, transport, oci nocturn, allotjament, restauració, comerç, el que es vulgui.
0: Doncs queda dit, Elisabet Kigan, com a gerent de Lloret Turisme, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació i que vagi molt bé. Bon dia.
14: A vosaltres, ànims amb la calor. Adéu.
1: Bon dia, bona hora.
13: 2 minuts, arribem a 3:15 del matí. Un apunt esportiu. La 9a edició de la cursa solidària de Sant Adrià per l'ELA ha recaptat 4.002 euros. La cita amb l'organització de la Sansi de Lloret es va celebrar el passat 7 de juny a Sant Adrià del Besòs, amb l'objectiu de fer difusió sobre l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Aquesta és una malaltia neurodegenerativa que actualment no té cura i que destrueix les motoneurones i provoca una paràlisi muscular progressiva. Un dels noms més coneguts a Espanya amb aquesta malaltia és el de l'exfutbolista del Barça, Juan Carlos Unzué. Per lluitar contra la malaltia, la cursa solidària de Sant Adrià Paral·lela ha pogut recaptar més de 4.000 euros que han estat entregats a l'Hospital Vall d'Hebron pel seu institut de recerca. Des de l'organització de la cursa, José Luis Blanco, president de la SANSI, ha destacat que ja tenen ganes que arribi la desena edició per poder augmentar encara més la recaptació. Considera que cal donar la major visibilitat possible a aquesta malaltia.
15: Vam arribar a esgotar més de 2.000 dorsals i amb ja ganes de la propera edició, que serà la desena, per intentar recaptar el màxim possible i donar-li molta més visibilitat a aquesta malaltia, que vulguis o no se la mereix, perquè sens dubte tenim grans persones que la tenen, com Juan Carlos Unzué i Jordi Sabater, i són grans referents, i nosaltres amb màxim recolzament perquè tinguin aquesta visibilitat i el major aportació econòmica de tothom.
13: Esportivament parlant, la novena edició de la cursa solidària Sant Adrià Paral·lela va reunir el passat 7 de juny un rècord de 2.001 participants amb una cursa de 5 quilòmetres, una caminada de 3 quilòmetres i 3 curses de menors.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Són ara 9:15 en punt i comencem a parlar de festes de barri aquí al Bon Dia, Bona Hora. Comencem amb les de Can Carbó. De divendres a diumenge, la Comissió de Festes ha preparat un gruix d'activitats pensades per tots els gustos i edats. Unes activitats que estan obertes a tothom i que es faran a la plaça Centre Cívic Can Carbó.
13: El tret de sortida el donarà la cantada d'havaneres amb el grup Esbano aquest divendres a 9:45 de la nit. Tot seguit el pregó amb Toni Salvatella de l'antic bar Toni i, per tancar la nit, música amb Derrumbaos i DJ La Pampa.
0: De cara a dissabte, de bon matí botifarrada popular, per seguir amb jocs infantils, zumba i un aperitiu musical. A la tarda, festa de l'escuma, berenar popular i nit de concerts amb el duo Ana i Carlos i el grup de versions For Fiesta.
13: Per rematar-ho, diumenge, últim dia de les festes, el barri es despertarà amb una xocolatada i joc popular, i joc d'aigua. Al migdia, rosada i a la tarda, playbacks. Quin musical i fita festa amb el DJ Aura Avens. Ens hi apuntem.
0: Quina musical que estan ara tan de moda. Ens visiten tres membres de la Comissió de Festes de Can Carbó aquí als estudis. El Félix Fuentes, bon dia.
16: Hola, molt bon dia a tots els que ens escolteu.
0: Josu Díez, bon dia.
17: Hola, bon dia a tothom.
0: I César Gómez, bon dia.
18: Què tal, bon dia, Maria.
0: Què, com es presenten les festes? Qui vol començar parlant, en Fèlix?
16: Bueno, doncs jo mateix. Bé, nosaltres les prenem amb molta il·lusió, com cada any, i bueno, hem preparat aquest programa que, com bé heu redactat, creiem que serà a gust de tothom. Hi ha diverses novetats aquest any, que ara es comentaran aquí amb els companys. I bé, sobretot agrair molt la col·laboració de tots els col·laboradors que amb el seu ajut econòmic ens ajuden a poder fer més coses, especialment l'Ajuntament amb el pressupost que dedica a festes. I també vull dir que aquest any s'han afegit noves persones a l'equip de la comissió, amb molta empenta, moltes ganes de treballar, i tot això donarà un fruit que serà notable. I bé, dono pas aquí a algú dels companys.
0: Qui m'explica les novetats?
17: Bueno, jo mateix. Mira, aquest any tenim com a novetats el dissabte que fem... Bueno, ve la noia de Zumba, vale, que tenim una classe pel matí, que es fa superbé aquest any. Una cosa important també que hem regenerat i hem recuperat són els playbacks del diumenge, que fa anys que es feien al barri. Hem recuperat aquesta petita gent que feia tots aquests balls i totes aquestes preparacions, amb l'ajuda d'aquest any de la Fundació Sergi, que també estan aquí al barri treballant per la gent del barri i la gent del poble. I també tenim la quina musical que estaves parlant tu ara, que era, bueno, és una quina bastant important també perquè participen tots els comerços. Els premis són dels comerços del barri i també dels comerços de Lloret. No? No sé si em deixo alguna cosa, però...
0: I, César, són unes festes que la gent del barri ja les espera amb ganes?
18: Sí, sí, se viu ambient festiu, no? Vulguis com si no, és una de les festes més antigues de barri que hi ha a Lloret, i com deien en Fèlix, no? Que ara, al tenir aquest nou grup de gent jove que ha començat i que amb aquesta empenta continuem mantenint la línia de les festes de tota la vida, per recordar el nostre origen, perquè som el barri que som, i amb noves activitats. I llavors està creant molta expectació, la gent està molt participativa, amb ganes de això, d'esbarjo, de festa, de gresca.
16: De passar-ho bé.
0: I obert a tothom, la gent del barri, però obert a tot.
18: Sí. Aquesta és una festa, això, mira, a mi m'agrada matitzar-ho molt. Som un barri que és som un barri molt de tothom, no? Som gent de Lloret, gent que van vindre des de fora, la generació dels nostres pares. És un barri que s'ha fet a base de molta gent. I precisament la nostra intenció és continuar que tant com el barri com les festes estigui obert a tothom, no només a la gent del barri, no. Són unes festes més de Lloret, i això és molt important.
0: Però és un barri també que hi ha molt d'orgull, no?, de ser de Can Carbó. Això és el que a mi se'm transmet.
18: Sí. O sigui, Can Carbó Masvell és Can Carbó Masvell. Tenim molta identitat. Som tots molt, molt de Can Carbó, no? És una miqueta, i això, no sé, és que això caracteritza molt a Lloret, jo què sé, la gent de Venècia diu que són de Vall de Venècia i se'n reconeixen de ser de Vall de Venècia, els de Pescadors, els de Molí, i això és molt, molt lloretenc, no? aquest orgull de barri, i això és molt xulo de mantenir.
0: I tant que sí. I aquestes festes que venen tan carregades, quines activitats diríeu que són les que tenen més èxit?
16: Bueno, de fet, totes les activitats tenen èxit perquè van dirigides a un tipus de públic, no? Lo de la festa de l'espuma, amb els petits, ho disfruten molt. Després, els jocs que els hi fan allà també s'ho passen molt bé, tot això de cara als petits. Un berenar popular, que també hi ha molta afluència de públic de totes les edats. Aquest any hem incorporat les habaneres, com bé heu dit, que ara feia uns anys que no es feien, i van a càrrec del grup Esbano, que són gent també jubilada, i ho fan amb una col·laboració, o sigui, és gratuït totalment. Donarem coca i cava a l'acabar, i bueno, fes algun comentari més, Josu.
17: Dir algo important també com a novetat aquest any a les festes és que estem passant molta calor a tot Lloret i a tot el món. Llavors, un dels patrocinadors importants que tenim ens favoreix i ens col·loca, bueno, el que és el tema de una mica d'ombra a les pistes i a la zona de bar perquè tothom pugui gaudir de totes les activitats durant el dia.
0: Que important això també.
17: Exacte, sí.
0: I jo volia també comentar el pregoner, una persona molt vinculada, suposo que és especial, no, aquest any?
18: Sí,
0: o què?
18: Sí, molt. És un buc insigne. Jo crec que el bar Toni, obert des del 1963 fins que va, que estava abans la Bijuan, després se'l va portar en Toni des del 91, 92, fins 93, sí, de primers de 90, fins ara que l'ha tornat a traspassar. El bar Toni és testimoni de tot el que ha passat en el barri, no? Des dels primers que van començar a venir a treballar a Lloret fins a dia d'avui, pues el bar Toni, no sé, vam considerar des de la comissió que un personatge com és en Toni Salvatella havia de seguir formant part del barri.
0: I tant.
16: A més, volia dir sobre en Toni que també va ser membre d'una de les primeres comissions de festes del barri. Exactament. En l'any 1980, que va ser el primer any que es van endur a terme.
0: Doncs important també, sí. No hi havia millor pregoner, crec.
16: O sigui,
0: s'ho
16: té merescut el fet de fer el pregó, perquè ha passat tota la seva vida en allà entre tots nosaltres.
0: Tothom hem anat alguna vegada al Bartoni, si siguem o no del barri.
16: Exacte.
0: I jo que no sóc d'allà, o sigui, no sóc de Can Carbó, quan ho vaig veure és que em va fer il·lusió, dic, és xulo.
17: Sí, sí.
0: Voleu afegir alguna cosa més? Animar la gent a venir?
17: Bueno, sí, animar la gent a venir a les festes. Dir també que tenim molts el tema de la música de les festes i tal. Tenim la gent local del poble, que, per exemple, la DJ del dissabte també és local, i gent, bueno, que participen amb nosaltres i que, bueno, que vinguin a tope i a passar-ho superbé.
18: I destaco una cosa, si em permets, Maria.
0: Sí.
18: Volia destacar, que no sé si hem fet gaire èmfasi, destacar molt com a novetat aquest any la rossada popular. Que aquest any, que és, jo crec que ho hem encertat força, farem gràcies a un cop més que estan sempre, cada cop que necessitem alguna cosa, sempre estan allà, que són els companys del Xinutxano, que ens deixen els estris i el puntet també, Xinutxano i puntet, ens han fet un cop de mà amb les eines i tal, i farem una rosada popular. Ara estem decidint si fem cap a 250-300 racions a un preu super econòmic, 2 euros al tíquet, que inclourà el plat d'arròs, amanida i ració de pa. I jo crec que és una activitat molt de germanor, no? La fem el diumenge al migdia, i jo crec que serà una manera de trobar-nos tots, seure'ns tots junts a menjar un arròs, tot, gent del barri, gent de fora del barri, i res, els tíquets estan a la venda en el puntet, i això, 2 euros, i després durant les festes també vendrem tíquets.
17: Sí, correcte.
0: Doncs, ostres, realment molt simbòlic el preu, per tant, a tothom a la rosada de Can Carbó, que vagi molt bé les festes. Començaven, dèiem, divendres fins diumenge, cap de setmana intensíssim allà a la pista del Centre Cívic. Que vagi molt i molt bé. Gràcies, Josu Díez, Félix Fuentes i César Gómez, per passar per la ràdio a explicar-nos-ho.
17: A vosaltres.
16: A vosaltres.
18: Gràcies, a vosaltres.
16: I dir que ja ho sabeu, que esteu tot el poble de Lloret convidats a vindre a passar una bona estona entre nosaltres. Moltes gràcies.
0: Doncs queda dit.

0: 5 minuts per arribar a les 9 i encara una altra qüestió. La FAD de l'Escola Ventijol i l'Associació Pas a Pas han unit esforços i organitzen de manera conjunta el casal d'estiu de l'Escola d'Educació Especial. Comença avui i acull infants i adolescents de totes les edats. Les inscripcions fa dies que estan plenes i fins i tot hi ha llista d'espera. Saludem via telefònica a Joan Ignasi García, que és secretari de l'Associació Pas a Pas i també secretari de la FAD del Ventijol. Joan Ignasi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què implica el fet que hagin unit esforços a l'Escola Ventijol i l'Associació Pas a Pas? Com serà aquest nou casal?
1: Bueno, aquest casal el que busca, evidentment, és ser un casal inclusiu, que doni suport i que pugui prestar servei a nens amb diferents necessitats, no? Amb diferents diversitats, i el que busquem és aunar sinergies, aunar experiència i aunar coneixements entre totes dues entitats, no? L'AFA de Ventijol, doncs, porta molts anys de carrera, molt recorregut, i ha estat donant aquest servei durant temps, i el que volem fer aquest any és iniciar una nova experiència, una nova visió i un nou projecte de la mà de l'Associació de Pas a Pas. Llavors el que fem és fusionar interessos, funcionar, com deia, necessitats, i organitzem un casal conjunt en el qual hi haurà professionals contractats de totes dues entitats.
0: I quin tipus d'activitats s'hi fan? O s'hi faran?
1: Bueno, és un casal molt específic, molt, amb unes ràtios molt reduïdes, perquè tenim nens amb tot tipus de diversitats i de discapacitats, amb unes necessitats, en algun cas, pues molt acusades i molt concretes. Llavors el que busquem és donar un servei molt personalitzat. El que fem és grups molt petitets, amb unes ràtios d'una monitora per cada 3 o 4 nens, i el que es busca és donar una experiència personalitzada a cadascun dels nens, no? Aquest any la nostra directora, que és una professional de Pas a Pas, de l'Associació Pas a Pas, ha pensat en fer com a un motiu, diguéssim, orientador, pues parlar del treball amb els sentits, no? I llavors s'organitza una experiència centrada en els diferents sentits, no? Buscant també fer un treball per facilitar l'experiència diària de tots els nens.
0: I és un casal que, per l'experiència que teniu a l'AFA del Ventijol, funciona bé, els nanos queden contents de tot el que fan. Entenc que sí, perquè les inscripcions estan esgotades i a més llista d'espera.
1: Sí, aquest any la veritat és que hem tingut amb aquesta nova orientació, ja funcionava prou bé abans, però amb aquesta nova orientació hem tingut realment una demanda altíssima, hem duplicat gairebé les inscripcions, i de fet, malauradament, no hem tingut més remei que al final no hem pogut acceptar alguna de les sol·licituds, però per manca absoluta de recursos, perquè la demanda era altíssima. Llavors, aquí hi ha una doble vessant, no? Per un costat, evidentment, doncs donar als nens un espai segur i un espai on puguin sentir-se ben atesos, i donar-los també un espai de lleure per passar l'estiu, i per una altra banda, evidentment, també un espai de respir per les famílies, perquè aquests nens són nens amb molt demandants, no? Que requereixen una atenció molt continuada, molt d'esforç, un desgast altíssim a les famílies. I el que es busca també és que les famílies puguin també gaudir d'un temps, no? per fer totes les activitats quotidianes i tenir també una estona per poder organitzar-se.
0: I en un casal d'aquestes característiques, entenc que un dels punts forts és aquesta atenció tan personalitzada que comentaves, no? I que a més els professionals estan avesats a tractar amb aquest perfil de nens i nenes, perquè ho dic en el sentit de dir que a vegades es parla d'inclusió en els casals municipals o fins i tot a les escoles, no? Però a vegades aquesta mirada tan centrada en els infants amb necessitats és molt positiva també.
1: Sí, per nosaltres és fonamental. pensa que normalment és una qüestió de manca de recursos i també de manca de coneixements. Tot i que hi ha moltes persones que estan avesades a fer un esforç a intentar incloure els nens amb diversitat, moltes vegades no tenen els coneixements ni els mitjans per poder fer-ho. Llavors el que sol passar és que els nens que tenen una diversitat, una necessitat específica d'aquest tipus, acaben, si pot ser, inclosos en un casal ordinari, però d'una manera, diguéssim, pues una mica com, bueno, estan inclosos a les activitats, però una mica solen quedar al marge, no? Ja dic, no per falta de voluntat, sinó més enllà, més aviat per falta de coneixements, no? I de recursos, com deia. El que busquem nosaltres és donar-li la volta a això. Ja ens agradaria que el nostre casal fos més inclusiu i, de fet, tenim projectes de, en un futur, a mesura que anem agafant experiència i que tota la mecànica de treball vagi evolucionant, doncs fer activitats que incloguin nens neurotípics, no? Però ara mateix el que busquem és això, sobretot poder donar el millor servei i el servei especialitzat més concret que necessiten els nostres fills i filles.
0: Doncs ho recollim. Esperem que vagi molt i molt bé aquest nou casal, un any més de l'AFA de l'Escola Ventijol, però amb aquesta novetat, que és aquesta col·laboració amb l'associació Pas a Pas. Que vagi tot plegat molt bé i moltíssimes gràcies, Joan Ignasi García, com a secretari de l'AFA del Ventijol com de Pas a Pas, per haver-ho compartit amb tots nosaltres. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, estic molt, molt agraït que ens hagueu fet un forat i segur que anirà molt bé, estem molt il·lusionats.
0: Doncs fins aquí el Bon Dia, Bona Hora, passant gairebé 2 minuts de les 9 del matí. Gràcies per ser-hi, tornem demà a les 8.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. La novena edició de la cursa solidària de Sant Adrià per l'ELA ha recaptat 4.002 euros. La cita amb l'organització de la Sansi de Lloret es va celebrar el passat 7 de juny a Sant Adrià del Besòs amb l'objectiu de fer difusió sobre l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Aquesta és una malaltia neurodegenerativa que actualment no té cura i que destrueix les mononeurones i provoca una paràlisi muscular progressiva. Un dels noms més coneguts a Espanya amb aquesta malaltia és el de l'exfutbolista del Barça, Juan Carlos Unzué. Per lluitar contra la malaltia, la cursa solidària de Sant Adrià per l'ELA ha pogut recaptar més de 4.000 euros que han estat entregats a l'Hospital Vall d'Hebron pel seu institut de recerca. Des de l'organització de la cursa, el lloretenc José Luis Blanco, president de la Sansi, ha destacat que ja tenen ganes que arribi la desena edició per poder augmentar la recaptació. Considera que cal donar la major visibilitat possible en aquesta malaltia.
3: Vam arribar a esgotar més de 2.000 dorsals i ja amb ganes de la propera edició, que serà la desena, per intentar recaptar el màxim possible i donar-li molta més visibilitat a aquesta enfermedad, que vulguis o no se la mereix, perquè sens dubte tenim grans persones que la tenen, com Juan Carlos Unzué i Jordi Sabater, i són grans referents, i nosaltres el màxim recolzament perquè tinguin aquesta visibilitat i el major aportació econòmica de tothom.
2: Esportivament parlant, la nova edició de la cursa solidària Sant Adrià per l'ELA va reunir el passat 7 de juny un rècord de 2.001 participants amb una cursa de 5 quilòmetres, una caminada de 3 quilòmetres i 3 curses de menors.
1: Més info a novaradiolloret.com. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Tu poses el ritme.
3: Nova Ràdio Lloret.

0: Ràdio Lloret.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Arrenca el casal inclusiu d'estiu de l'Escola Ventijol i l'Associació Pas a Pas, un servei que han organitzat de manera conjunta i que pretén donar suport tant a infants com a adolescents amb diverses necessitats. Escoltem Joan Ignasi García, secretari de l'Associació Pas a Pas Autisme i de l'AFA del Ventijol.
4: L'AFA de Ventijol doncs, porta molts anys de carrera, molt recorregut i ha estat donant aquest servei durant temps, i el que volem fer aquest any és iniciar una nova experiència, una nova visió i un nou projecte de la mà de l'Associació Pas a Pas. Llavors el que fem és fusionar interessos, funcionar com deia, necessitats, i organitzem un casal conjunt en el qual hi haurà professionals contractats de totes dues entitats.
3: El casal, explica García, té ràtios molt reduïts per tal de donar una experiència personalitzada, amb una monitora per cada 3 o 4 infants.
4: Grups molt petitets, amb unes ràtios d'una monitora per cada 3 o 4 nens, i el que es busca és donar una experiència personalitzada a cadascun dels nens, no? Aquest any la nostra directora, que és una professional de Pas a Pas, de l'Associació Pas a Pas, ha pensat en fer com a un motiu, diguéssim, orientador, pues parlar del treball amb els sentits, no? I llavors s'organitza una experiència centrada en els diferents sentits, no? Buscant també fer un treball per facilitar l'experiència diària de tots els nens.
3: A hores d'ara, inscripcions esgotades i llista d'espera per falta de recursos i una gran demanda.
4: No hem pogut acceptar alguna de les sol·licituds, però per manca absoluta de recursos, perquè la demanda era altíssima. Respir per les famílies, perquè aquests nens són nens molt demandants, no? Que requereixen una atenció molt continuada, molt d'esforç, un desgast altíssim a les famílies, i el que es busca també és doncs, que les famílies doncs, puguin també gaudir d'un temps, no? per fer totes les activitats quotidianes i tenir també una estona per poder organitzar-se.
3: Un casal inclusiu que comença avui dilluns amb l'objectiu de donar el millor servei necessari per als infants amb necessitats especials i també per a les seves famílies.
2: La previsió meteorològica.
3: Com sempre, és moment per conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Hola, bon dia, com anem? Les previsions indiquen que durant gairebé tota la setmana tindrem temperatures extremes. Aquí al pic es preveu a partir de dimarts i ben bé fins dijous. Dimecres i dijous serien els dies més càlids segurament aquí a la zona de la selva marítima i, per tant, superarem els 30 graus àmpliament aquí a Lloret, especialment cap a l'interior de la població, i atenció perquè al voltant del dimecres i dijous podríem rondar els 35 amb xafogó molt marcada, i també de cara a les nits cada cop tindrem un ambient més càlid, més pesat, més feixuc, evidentment, de dormir amb aquestes mínimes tropicals, fins i tot, com ja ha passat aquesta última nit, mínimes tòrrides en alguns punts de la costa, però de cara als pròxims dies, ja des d'avui, a l'interior es poden assolir o superar els 40 graus en diversos punts, especialment cap a Ponent i la Vall de l'Ebre, on es poden superar els 42 o 43 graus, i tot això a causa d'aquest anticicló subtropical i també aquesta glopada d'aire tan càlid provinent del nord de l'Àfrica, que s'han tornat a reforçar i que es mantindran a casa nostra ben bé durant gran part de la setmana. Només a partir de finals de setmana sembla que a poc el mercuri anirà baixant. Per tant, paciència, perquè la calor extrema no dona treva i, de fet, s'ha de reforçar de cara als pròxims dies.
3: Ara mateix una temperatura de 28 graus centígrads a Lloret de Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreu Esclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova. Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. L'ADF de la Selva Marítima ha col·laborat aquest cap de setmana en les tasques d'extinció de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. En concret, s'han desplaçat fins al lloc 2 vehicles i 6 voluntaris de l'agrupació. El coordinador, Enric Martínez, explica que els va activar el secretariat de les Federacions d'ADF de Catalunya i la seva feina ha estat donar suport als bombers, sobretot en el tancament de la zona afectada.
4: Sobretot amb el tancament del massís de Gavarres, vull dir, la gent... N'hi ha un tipus de gent que li diem nosaltres, el turisme de foc, que no tenen altra cosa que fer que venir a fer fotos i a mirar i a fotre el nas aquí dins en una zona tan perillosa com és aquesta. I després la nostra feina, evidentment, com que és un incendi de qualificat de 600a generació, doncs era estar fora de la zona calenta, no en el punt més àgic de l'incendi, sinó als voltants i evitar que pogués haver revifalles i remullant tot allò que ja s'havia cremat.
3: Enric Martínez posa èmfasi en el mal costum que tenen moltes persones d'apropar-se als incendis per veure el foc i fins i tot fer fotografies.
4: És que et faries creus, vull dir, de fet nosaltres vam estar amb el tancament de Gavarres precisament als Àngels, diguéssim, a la pujada dels Àngels, ja a la Bicentury, i fèiem un servei de vigilància amunt i avall de tot el que és la pujada dels Àngels. Bueno, bicicletes, gent a peu, gent amb allò, portaven estadrons allà, sabera, però la gent en què està pensant per anar a fer aquest tipus d'activitats sapiguen que està prohibit i el risc que corren.
3: Els membres de l'ADF de la Selva Marítima han hagut d'abandonar la zona quan l'incendi encara no està controlat perquè són voluntaris i han d'incorporar-se a les seves feines respectives. Tot i així, segueixen alerta per si calen noves col·laboracions. I, a més, la seva prioritat és la zona de Lloret i la Selva Marítima. En aquest sentit, Enric Martínez assenyala que cal molta precaució per evitar nous incendis, ja que el risc és molt elevat. En el cas de Lloret, demana sobretot que no es facin barbacoes a prop de zones boscoses.
4: Sobretot nosaltres, que tenim moltes urbanitzacions a Lloret, recomanar que ningú faci barbacoes al jardí, sobretot si no tenen mataguspires, perquè la restricció que ja és no fer cap activitat lúdica de foc en lloc que sigui a menys de 400 metres de zona forestal. Evidentment, Lloret estan rodejats de zona forestal i el que està molt clar és que també tenim molts habitatges d'ús turístic que els estrangers, quan venen, doncs ignoren la nostra normativa i hem d'estar contínuament a sobre de demanar-los que, sisplau, que no facin barbacoes ni facin focs en zones perilloses.
3: El coordinador comarcal de l'ADF de la Selva Marítima denuncia que la gestió forestal està molt malament arreu de Catalunya i reclama que s'apliquin mesures per arreglar els boscos i reduir al màxim el risc d'incendi.
4: Tenim una massa boscosa enorme i com que no hi ha gestió forestal, pel motiu que sigui, doncs clar, tenim una quantitat de combustible disposat a prendre foc que esgarrifa, clar. Demanar a un propietari que intenti fer aquesta neteja, tot això té un cost, clar, i aquí ve el problema, que no hi ha ajuts. Vull dir, des d'aquí, des de l'ADF, reclamem els ajuts que tinguin que haver per part de l'administració perquè la gent pugui mantenir les seves finques netes.
3: Després d'un cap de setmana intens, aquest matí els membres de l'ADF s'han dedicat a reomplir els dipòsits de la nostra zona perquè estiguin preparats per si han de tornar a venir helicòpters a agafar aigua.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: a les 10. Nova Ràdio Lloret.
1: Seguim el teu ritme.
2: And you can dance for inspiration.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Arriben les festes del barri de Can Carbó. De divendres a diumenge, la comissió de festes ha preparat un gruix d'activitats pensades per tots els gustos i edats. Unes activitats que estan obertes a tothom i que es faran a la plaça Centre Cívic de Can Carbó. El tret de sortida el donarà la cantada de veneres amb el grup Esbano aquest divendres a 9:45 de la nit. Tot seguit, el pregó Antoni Salvatella, de l'antic Bertoni, una persona idònia per donar la benvinguda a la popular celebració d'aquests dos barris, tal com assenyalen dos membres de la comissió de festes, César Gómez i Félix Fuentes.
4: Jo crec que el bar Toni, obert des del 1963 fins que estava abans la Bisjoan, després se'l va portar en Toni des del 90, més del 90 fins ara que l'ha tornat a traspassar. El bar Toni és testimoni de tot el que ha passat en el barri, no? Des dels primers que van començar a venir a treballar a Lloret fins a dia d'avui, pues el bar Toni, no sé, vam considerar des de la comissió que un personatge com és Antoni Salvatella havia de seguir formant part del barri.
5: A més, volia dir sobre Antoni que també va ser membre d'una de les primeres comissions de festes del barri, en l'any 1980, que va ser el primer any que es van endur a terme.
3: Tanca la nit, música amb Derrumbaos i DJ La Bamba. De cara a dissabte, de bon matí, botifarrada popular per seguir amb jocs infantils, zumba i un aperitiu musical. A la tarda, festa de l'escuma, berenar popular i nit de concerts amb el duo Anna i Carlos i el grup de versions For Fiesta. Diumenge, l'últim dia de les festes, el barri es despertarà amb una xocolatada i jocs populars i jocs d'aigua. Al migdia, arrossada. I a la tarda, playbacks i quina musical, a banda del fi de festa en DJ Aura i Vents. Un altre representant de la comissió de festes, Josu Díez, remarca algunes de les novetats d'aquest any.
6: Tenim com a novetats el dissabte que fem, bueno, ve la noia de Zumba, vale, que tenim una classe pel matí, que es fa superbé aquest any. Una cosa important també que hem regenerat i hem recuperat són els playbacks del diumenge, que fa anys que es feien al barri. Hem recuperat aquesta petita gent que feia tots aquests balls i totes aquestes preparacions, amb l'ajuda d'aquest any de la Fundació Sergi, que també estan aquí al barri treballant per la gent del barri i la gent del poble. I també tenim la quina musical, que era, bueno, és una quina bastant important també perquè participen tots els comerços. Els premis són dels comerços del barri i també dels comerços de Lloret.
3: Una altra novetat és l'arrossada popular de diumenge, que pel preu de només 2 euros inclou un plat d'arròs, amanida i pa.
4: Destacar molt com a novetat aquest any l'arrossada popular, que és, jo crec que és una activitat molt de germanor, no? La fem el diumenge, al migdia, i jo crec que serà una manera de trobar-nos tots, veure'ns tots junts a menjar un arròs, tot gent del barri, gent de fora del barri.
3: Els tiquets es poden comprar al puntet o a les diferents activitats de les festes. Segons Félix Fuentes, totes les activitats sempre tenen molt èxit perquè cada cosa està pensada per un públic diferent.
5: Totes les activitats tenen èxit perquè van dirigides a un tipus de públic, no? La festa de l'espuma, amb els petits, ho disfruten molt. Després els jocs que els hi fan allà també s'ho passen molt bé, tot això de cara als petits. Un berenar popular, que també hi ha molta afluència de públic de totes les edats. Aquest any hem incorporat les habaneres, que ara feia uns anys que no es feien, i van a càrrec del grup Esbano, que són gent també jubilada, i ho fan amb una col·laboració, o sigui, és gratuït totalment. Donarem coca i cava a l'acabar.
3: Des de la comissió de festes de Can Carbó i Mas Baell, animen a tothom a participar de la celebració, que començarà divendres al vespre i s'allargarà fins diumenge a la nit.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma

0: electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
2: 90.2.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Som en plena onada de calor. És la segona d'aquest estiu i aquests dies també es nota de valent a la Selva i a Lloret de Mar. La calor anirà més i es farà especialment intensa entre dimecres i dijous. A l'interior de la comarca els termòmetres poden superar els 35 graus, mentre que a la costa la protagonista serà sense dubte l'aixafogó. Ho explica el nostre meteoròleg Xavi Segura.
4: La sensació és que la calor no ha donat treva. Sí que és cert que la setmana passada vam tenir un petit respir, van baixar les temperatures, simplement van intentar normalitzar-se. Ja vam dir que aquí a la costa poc es notaria aquest canvi i encara ens estem recuperant d'aquell episodi que ja tenim aquí el segon, que va començar ahir i que anirà més aquesta setmana. De fet, les previsions indiquen que durant gairebé tota la setmana tindrem temperatures extremes. Aquí el pic es preveu a partir de dimarts i ben bé fins dijous. Dimecres i dijous serien els dies més càlids segurament aquí a la zona de la Selva Marítima i, per tant, superarem els 30 graus àmpliament aquí a Lloret, especialment cap a l'interior de la població. I atenció, perquè al voltant del dimecres, dijous, podríem rondar els 35, amb xafogó molt marcada.
3: Aquest episodi arriba per una massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica, combinada també amb un anticicló que afavoreix aquestes temperatures tan elevades.
4: En aquest cas, és la situació que vam tenir fa uns dies i que tornem a tenir ara, que és aquest anticicló subtropical provinent del nord de l'Àfrica que ens abraça de ple i que també ve acompanyat d'aquesta glopada càlida nord-africana. Clar, hem de tenir en compte que al nord de l'Àfrica ara mateix durant l'estiu les temperatures són molt extremes i, per tant, si tot això s'apropa aquí a casa nostra, doncs tenim temperatures molt per sobre del que tocaria en el conjunt de Catalunya, entre 5 i 10 o 11 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, tenint en compte que és el mes més càlid i sec de tot l'any aquí a Catalunya.
3: De cara al cap de setmana, les temperatures podrien recular lleugerament. Tot i això, la calor es mantindrà durant bona part del mes de juliol. A més d'aquestes temperatures tan elevades, també afavoreixen fenòmens meteorològics més extrems, com ara tempestes intenses, pedregades o aiguats. La raó és que el Mediterrani és una de les zones del planeta que s'escalfa més ràpidament.
4: És que aquí al Mediterrani ens hem convertit en un dels punts calents, per tant, un dels punts que més s'escalfen, més ràpidament s'escalfen de tot el planeta, juntament tan sols amb l'Àrtic o l'Antàrtida. Per tant, temperatures molt per sobre de la mitjana aquí al Mediterrani, més que no pas ens escapem molt més ràpidament, vaja, que no pas la resta del planeta. I això ho hem notat, sobretot des del 2022, amb temperatures que s'han disparat, que no hi ha manera que baixin, sobretot durant el període estiuenc, i amb fenòmens cada cop més extrems. Hem tingut la sequera més greu de la història i de cop vam tenir el març l'any passat més humit i més plujós del que portem de segle i també l'hivern més plujós del que portem de segle. Per tant, aquesta ha estat una mica la sorpresa aquí a casa nostra.
3: Un escenari que ens obliga a adaptar-nos a estius cada vegada més calorosos i a conviure també amb fenòmens meteorològics cada cop més extrems.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Lloret Turisme vol donar un nou impuls al projecte Lloret Sostenible by Bioscore per animar més empreses i equipaments del municipi a sumar-s'hi. L'objectiu és continuar reforçant Lloret com una destinació compromesa amb la sostenibilitat. Actualment, el projecte ja compta amb més de 50 establiments públics i privats adherits, que treballen en aspectes com l'eficiència energètica, la gestió de residus, la mobilitat sostenible o el consum responsable. Escoltem la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan.
4: Sorgeix una mica en el context de la necessitat d'impulsar les certificacions en sostenibilitat dels nostres establiments, amb una primera mirada, evidentment, més cap al sector privat, però que, evidentment, amb el temps i a la línia del que dèieu, incorporem també els edificis públics de Lloret de Mar i els diferents equipaments. I en aquest sentit, doncs, el que s'intenta és que no sigui només aquesta part més evident de l'allotjament, sinó que incorporem a dins del Lloret Sostenible by Bioscore doncs, petites empreses, caiacs, oferta d'oci, lleure nocturn, restauració, etc, etc. Per tant, no quedar-nos com sempre amb aquest gran potencial que té l'allotjament de casa, sinó un 360 de destinació. Això és el que hem impulsat.
3: Keegan destaca que cada petita acció ajuda a avançar cap a un model turístic més sostenible.
4: Per tant, impulsem aquesta gestió professional de la sostenibilitat. Tots aquests establiments el que fan és senzillament, dins d'aquest compromís, calcular consums, seguir-los i monitoritzar-los per tal de mesurar la seva aportació, diguéssim, al medi ambient. Consums, càlcul de petjada carbònic, càlcul de petjada hídrica, i en aquest sentit, en termes de sostenibilitat, no hi ha un aprovat i un suspès, sinó que hi ha un compromís en aquesta millora constant en aquest tipus doncs, de dades vinculades a l'eficiència energètica, com bé deia, o a la petjada hídrica, etc.
3: A més, recorda també que moltes de les mesures que ara són voluntàries acabaran sent obligatòries i que ja hi ha incentius per als establiments que s'hi adhereixen.
4: Amb això sí que, de moment, el no ser obligatori, el que sí que es percep és que es generen certs incentius per la gent que té aquest compromís i que està certificada. Un exemple és des de la secció de platges i medi ambient de l'Ajuntament de Lloret per les concessions d'enguany a platges, que es puntuava positivament aquells establiments o aquelles empreses que estiguessin certificades amb Bioscore, que per tant tinguessin aquest compromís amb l'entorn. Per tant, aquí trobem un exemple en aquest sentit. O, per exemple, des de la Generalitat, des de l'Agència Catalana de Turisme, per exemple, es dona una bonificació a les empreses doncs, certificades també en diferents segells mediambientals, com pugui ser Bioscore, Biosfera, etc. Per tant, dins la no obligatorietat sí que generen incentius per aquelles empreses compromeses o establiments.
3: Les persones interessades poden demanar més informació o sumar-se al projecte escrivint a sostenibilitat@lloret.cat.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si es pot el moment, escoltes la fórmula musical.

0: a l'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret.
0: Seguim el teu ritme.
2: Ara va you monkey see monkey do. Ara va you monkey see monkey do.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret. Plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. La novena edició de la cursa solidària de Sant Adrià per l'ELA ha recaptat 4.002 euros. La cita amb l'organització de la Sansi de Lloret es va celebrar el passat 7 de juny a Sant Adrià del Besòs amb l'objectiu de fer difusió sobre l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Aquesta és una malaltia neurodegenerativa que actualment no té cura i que destrueix les mononeurones i provoca una paràlisi muscular progressiva. Un dels noms més coneguts a Espanya amb aquesta malaltia és el de l'exfutbolista del Barça, Juan Carlos Unzué. Per lluitar contra la malaltia, la cursa solidària de Sant Adrià per l'ELA ha pogut recaptar més de 4.000 euros que han estat entregats a l'Hospital Vall d'Hebron pel seu institut de recerca. Des de l'organització de la cursa, el lloretenc José Luis Blanco, president de la Sansi, ha destacat que ja tenen ganes que arribi la desena edició per poder augmentar la recaptació. Considera que cal donar la major visibilitat possible en aquesta malaltia.
3: Vam arribar a esgotar més de 2.000 dorsals i ja amb ganes de la propera edició, que serà la desena, per intentar recaptar el màxim possible i donar-li molta més visibilitat a aquesta enfermedad, que vulguis o no se la mereix, perquè sens dubte tenim grans persones que la tenen, com Juan Carlos Unzué i Jordi Sabater, i són grans referents, i nosaltres el màxim recolzament perquè tinguin aquesta visibilitat i el major aportació econòmica de tothom.
2: Esportivament parlant, la nova edició de la cursa solidària Sant Adrià per l'ELA va reunir el passat 7 de juny un rècord de 2.001 participants amb una cursa de 5 quilòmetres, una caminada de 3 quilòmetres i 3 curses de menors.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: paciencia conmigo.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Arrenca el casal inclusiu d'estiu de l'Escola Ventijol i l'Associació Pas a Pas, un servei que han organitzat de manera conjunta i que pretén donar suport tant a infants com a adolescents amb diverses necessitats. Escoltem Joan Ignasi García, secretari de l'associació Pas a Pas Autisme i de l'AFA del Ventijol.
4: L'AFA de Ventijol, doncs, porta molts anys de carrera, molt recorregut i ha estat donant aquest servei durant temps, i el que volem fer aquest any és iniciar una nova experiència, una nova visió i un nou projecte de la mà de l'associació Pas a Pas. Llavors el que fem és fusionar interessos, funcionar com deia, necessitats, i organitzem un casal conjunt en el qual hi haurà professionals contractats de totes dues entitats.
3: El casal, explica García, té ràtios molt reduïts per tal de donar una experiència personalitzada, amb una monitora per cada 3 o 4 infants.
4: Grups molt petitets, amb unes ràtios d'una monitora per cada 3 o 4 nens, i el que es busca és donar una experiència personalitzada a cadascun dels nens, no? Aquest any la nostra directora, que és una professional de Pas a Pas, de l'associació Pas a Pas, ha pensat en fer com a un motiu, diguéssim, orientador, pues parlar del treball amb els sentits, no? I llavors s'organitza una experiència centrada en els diferents sentits, no? Buscant també fer un treball per facilitar l'experiència diària de tots els nens.
3: A hores d'ara, inscripcions esgotades i llista d'espera per falta de recursos i una gran demanda.
4: No hem pogut acceptar alguna de les sol·licituds, però per manca absoluta de recursos, perquè la demanda era altíssima. Respir per les famílies, perquè aquests nens són nens amb molt demandants, no? Que requereixen una atenció molt continuada, molt d'esforç, un desgast altíssim a les famílies, i el que es busca també és, pues, que les famílies, pues, puguin també gaudir d'un temps, no? per fer totes les activitats quotidianes i tenir també una estona per poder organitzar-se.
3: Un casal inclusiu que comença avui dilluns amb l'objectiu de donar el millor servei necessari per als infants amb necessitats especials i també per a les seves famílies.
2: La previsió meteorològica.
3: Com sempre, és moment per conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura.
5: Les previsions indiquen que durant gairebé tota la setmana tindrem temperatures extremes. Aquí al pic es preveu a partir de dimarts i ben bé fins dijous. Dimecres i dijous serien els dies més càlids segurament aquí a la zona de la selva marítima, i per tant superarem els 30 graus àmpliament aquí a Lloret, especialment cap a l'interior de la població, i atenció perquè al voltant del dimecres, dijous, podríem rondar els 35 amb xafogó molt marcada, i també de cara a les nits cada cop tindrem un ambient més càlid, més pesat, més feixuc, evidentment de dormir amb aquestes mínimes tropicals, fins i tot, com ja ha passat aquesta última nit, mínimes tòrrides en alguns punts de la costa, però de cara als pròxims dies, ja des d'avui, a l'interior es poden assolir o superar els 40 graus en diversos punts, especialment cap a Ponent i la Vall de l'Ebre, on es poden superar els 42 o 43 graus, i tot això a causa d'aquest anticicló subtropical i també aquesta glopada d'aire tan càlid provinent del nord de l'Àfrica, que s'han tornat a reforçar i que es mantindran a casa nostra ben bé durant gran part de la setmana. Només a partir de finals de setmana sembla que a poc el mercuri anirà baixant. Per tant, paciència, perquè la calor extrema no dona treva i, de fet, s'ha de reforçar de cara als pròxims dies.
3: Ara mateix, aquesta tarda, una temperatura de 30 graus a Lloret de Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. L'ADF de la Selva Marítima ha col·laborat aquest cap de setmana en les tasques d'extinció de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. En concret, s'han desplaçat fins al lloc 2 vehicles i 6 voluntaris de l'agrupació. El coordinador, Enric Martínez, explica que els va activar el secretariat de les Federacions d'ADF de Catalunya i la seva feina ha estat donar suport als bombers, sobretot en el tancament de la zona afectada.
4: Sobretot amb el tancament del massís de Gavarres, vull dir, la gent... N'hi ha un tipus de gent que li diem nosaltres, el turisme de foc, que no tenen altra cosa que fer que venir a fer fotos i a mirar i a fotre el nas aquí dins en una zona tan perillosa com és aquesta. I després la nostra feina, evidentment, com que és un incendi de qualificat de 600a generació, doncs era estar fora de la zona calenta, no en el punt més àgic de l'incendi, sinó als voltants i evitar que pogués haver revifalles i remullant tot allò que ja s'havia cremat.
3: Enric Martínez posa èmfasi en el mal costum que tenen moltes persones d'apropar-se als incendis per veure el foc i fins i tot fer fotografies.
4: És que et faries creus, vull dir, de fet nosaltres vam estar amb el tancament de Gavarres precisament als Àngels, diguéssim, a la pujada dels Àngels, allà a la Bicentury, i fèiem un servei de vigilància amunt i avall de tot el que és la pujada dels Àngels. Bueno, bicicletes, gent a peu, gent amb allò, portaven estadrons allà, a veure, però la gent en què està pensant per anar a fer aquest tipus d'activitats sabien que està prohibit i el risc que corren.
3: Els membres de l'ADF de la Selva Marítima han hagut d'abandonar la zona quan l'incendi encara no està controlat perquè són voluntaris i han d'incorporar-se a les seves feines respectives. Tot i així, segueixen alerta per si calen noves col·laboracions. I, a més, la seva prioritat és la zona de Lloret i la Selva Marítima. En aquest sentit, Enric Martínez assenyala que cal molta precaució per evitar nous incendis, ja que el risc és molt elevat. En el cas de Lloret, demana sobretot que no es facin barbacoes a prop de zones boscoses.
4: Sobretot nosaltres, que tenim moltes urbanitzacions a Lloret, recomanar que ningú faci barbacoes al jardí, sobretot si no tenen mataguspires, perquè la restricció que ja és no fer cap activitat lúdica de foc en lloc que sigui a menys de 400 metres de zona forestal. Evidentment, Lloret estem rodejats de zona forestal i el que està molt clar és que també tenim molts habitatges d'ús turístic que els estrangers, quan venen, doncs ignoren la nostra normativa i hem d'estar contínuament a sobre de demanar-los que, sisplau, que no facin barbacoes ni facin focs en zones perilloses.
3: El coordinador comarcal de l'ADF de la Selva Marítima denuncia que la gestió forestal està molt malament arreu de Catalunya i reclama que s'apliquin mesures per arreglar els boscos i reduir al màxim el risc d'incendi.
4: Tenim una massa boscosa enorme i com que no hi ha gestió forestal, pel motiu que sigui, doncs clar, tenim una quantitat de combustible disposat a prendre foc que esgarrifa, clar. Demanar a un propietari que intenti fer aquesta neteja, tot això té un cost, clar, i aquí ve el problema, que no hi ha ajuts. Vull dir, des d'aquí, des de l'ADF, reclamem els ajuts que tinguin que haver per part de l'administració perquè la gent pugui mantenir les seves finques netes.
3: Després d'un cap de setmana intens, aquest matí els membres de l'ADF s'han dedicat a reomplir els dipòsits de la nostra zona perquè estiguin preparats per si han de tornar a venir helicòpters a agafar aigua.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: El teu supermercat online arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Dret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Arriben les festes del barri de Can Carbó. De divendres a diumenge, la comissió de festes ha preparat un gruix d'activitats pensades per tots els gustos i edats. Unes activitats que estan obertes a tothom i que es faran a la plaça Centre Cívic de Can Carbó. El tret de sortida el donarà la cantada de veneres amb el grup Esbano aquest divendres a 9:45 de la nit. Tot seguit, el pregó Antoni Salvatella, de l'antic Bertoni, una persona idònia per donar la benvinguda a la popular celebració d'aquests dos barris, tal com assenyalen dos membres de la comissió de festes, César Gómez i Félix Fuentes.
4: Jo crec que el bar Toni, obert des del 1963 fins que estava abans la Bijuan, després se'l va portar en Toni des del 90, primers del 90 fins ara que l'ha tornat a traspassar. El bar Toni és testimoni de tot el que ha passat en el barri, no? Des dels primers que van començar a venir a treballar a Lloret fins a dia d'avui, pues el bar Toni, no sé, vam considerar des de la comissió que un personatge com és Antoni Salvatella havia de seguir formant part del barri.
5: A més, volia dir sobre Antoni que també va ser membre d'una de les primeres comissions de festes del barri. Exacte. En l'any 1980, que va ser el primer any que es van endur a terme.
3: Tanca la nit, música amb Derrumbaos i DJ La Bamba. De cara a dissabte, de bon matí, botifarrada popular, per seguir amb jocs infantils, zumba i un aperitiu musical. A la tarda, festa de l'escuma, berenar popular i nit de concerts amb el duo Ana i Carlos i el grup de versions For Fiesta. Diumenge, l'últim dia de les festes, el barri es despertarà amb una xocolatada i jocs populars i jocs d'aigua. Al migdia, arrossada. I a la tarda, playbacks i quina musical, a banda del fi de festa en DJ Aura i Vents. Un altre representant de la comissió de festes, Josu Díez, remarca algunes de les novetats d'aquest any.
6: Tenim com a novetats el dissabte que fem, bueno, ve la noia de Zumba, vale? Que tenim una classe pel matí, que es fa superbé aquest any. Una cosa important també que hem regenerat i hem recuperat són els playbacks del diumenge, que fa anys que es feien al barri. Hem recuperat aquesta petita gent que feia tots aquests balls i totes aquestes preparacions amb l'ajuda d'aquest any de la Fundació Sergi, que també estan aquí al barri treballant per la gent del barri i la gent del poble. I també tenim la quina musical, que era, bueno, és una quina bastant important també perquè participen tots els comerços. Els premis són dels comerços del barri i també dels comerços de Lloret.
3: Una altra novetat és l'arrossada popular de diumenge, que pel preu de només 2 euros inclou un plat d'arròs, amanida i pa.
4: Destacar molt com a novetat aquest any l'arrossada popular, que és, jo crec que és una activitat molt de germanor, no? La fem el diumenge, al migdia, i jo crec que serà una manera de trobar-nos tots, seure'ns tots junts a menjar un arròs, tot gent del barri, gent de fora del barri.
3: Els tiquets es poden comprar al puntet o a les diferents activitats de les festes. Segons Félix Fuentes, totes les activitats sempre tenen molt èxit perquè cada cosa està pensada per un públic diferent.
5: Totes les activitats tenen èxit perquè van dirigides a un tipus de públic, no? La festa de l'espuma, amb els petits, ho disfruten molt. Després els jocs que els hi fan allà també s'ho passen molt bé, tot això de cara als petits. Un berenar popular, que també hi ha molta afluència de públic de totes les edats. Aquest any hem incorporat les habaneres, que ara feia uns anys que no es feien, i van a càrrec del grup Esbano, que són gent també jubilada, i ho fan amb una col·laboració, o sigui, és gratuït totalment. Donarem coca i cava a l'acabar.
3: Des de la comissió de festes de Can Carbó i Mas Baell, animen a tothom a participar de la celebració, que començarà divendres al vespre i s'allargarà fins diumenge a la nit.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència mitjançant concurs de mèrits per crear una borsa de treball de diversos llocs laborals de caràcter tècnic dins l'àrea de territori i sostenibilitat. Els llocs de treball corresponen a les especialitats següents: enginyeria superior i enginyeria tècnica en qualsevol de les seves especialitats, geografia, ambientologia, arquitectura, arquitectura tècnica i delineació. Les instàncies es poden presentar fins al dilluns 6 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Som en plena onada de calor. És la segona d'aquest estiu i aquests dies també es nota de valent a la Selva i a Lloret de Mar. La calor anirà més i es farà especialment intensa entre dimecres i dijous. A l'interior de la comarca els termòmetres poden superar els 35 graus, mentre que a la costa la protagonista serà sense dubte l'aixafogor. Ho explica el nostre meteoròleg Xavi Segura.
3: La sensació és que la calor no ha donat treva. I que és cert que la setmana passada vam tenir un petit respir, van baixar les temperatures, simplement van intentar normalitzar-se. Ja vam dir que aquí a la costa poc es notaria aquest canvi i encara ens estem recuperant d'aquell episodi que ja tenim aquí el segon, que va començar ahir i que anirà més aquesta setmana. De fet, les previsions indiquen que durant gairebé tota la setmana tindrem temperatures extremes. Aquí el pic es preveu a partir de dimarts i ben bé fins dijous. Dimecres i dijous serien els dies més càlids segurament aquí a la zona de la Selva Marítima i per tant superarem els 30 graus àmpliament aquí a Lloret, especialment cap a l'interior de la població, i atenció perquè al voltant del dimecres i dijous podríem rondar els 35 amb xafogor molt marcada.
2: Aquest episodi arriba per una massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica, combinada també amb un anticicló que afavoreix aquestes temperatures tan elevades.
3: En aquest cas, és la situació que vam tenir fa uns dies i que tornem a tenir ara, que és aquest anticicló subtropical provinent del nord de l'Àfrica que ens abraça de ple i que també ve acompanyat d'aquesta glopada càlida nord-africana. Clar, hem de tenir en compte que el nord de l'Àfrica ara mateix, durant l'estiu, les temperatures són molt extremes. I per tant, si tot això s'apropa aquí a casa nostra, doncs tenim temperatures molt per sobre del que tocaria en el conjunt de Catalunya, entre 5 i 10 o 11 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, tenint en compte que és el mes més càlid i sec de tot l'any aquí a Catalunya.
2: De cara al cap de setmana, les temperatures podrien recular lleugerament. Tot i això, la calor es mantindrà durant bona part del mes de juliol. A més d'aquestes temperatures tan elevades, també afavoreixen fenòmens meteorològics més extrems, com ara tempestes intenses, pedregades o aiguats. La raó és que el Mediterrani és una de les zones del planeta que s'escalfa més ràpidament.
3: És que aquí al Mediterrani ens hem convertit en un dels punts calents, per tant, un dels punts que més s'escalfen, més ràpidament s'escalfen de tot el planeta, juntament tan sols amb l'Àrtic o l'Antàrtida. Per tant, temperatures molt per sobre de la mitjana aquí al Mediterrani, més que no pas ens escapem molt més ràpidament, vaja, que no pas la resta del planeta. I això ho hem notat, sobretot des del 2022, amb temperatures que s'han disparat, que no hi ha manera que baixin, sobretot durant el període estiuenc, i amb fenòmens cada cop més extrems. Hem tingut la sequera més greu de la història i de cop vam tenir el març l'any passat més humit i més plujós del que portem de segle i també l'hivern més plujós del que portem de segle. Per tant, aquesta ha estat una mica la sorpresa aquí a casa nostra.
2: Un escenari que ens obliga a adaptar-nos a estius cada vegada més calorosos i a conviure també amb fenòmens meteorològics cada cop més extrems.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Les cançons amb ritme. Amb melodia. amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Tu poses el ritme.
3: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: tu a la no te vas.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Lloret Turisme vol donar un nou impuls al projecte Lloret Sostenible by Bioscore per animar més empreses i equipaments del municipi a sumar-s'hi. L'objectiu és continuar reforçant Lloret com una destinació compromesa amb la sostenibilitat. Actualment, el projecte ja compta amb més de 50 establiments públics i privats adherits, que treballen en aspectes com l'eficiència energètica, la gestió de residus, la mobilitat sostenible o el consum responsable. Escoltem la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan.
3: Sorgeix una mica en el context de la necessitat d'impulsar les certificacions en sostenibilitat dels nostres establiments, amb una primera mirada, evidentment, més cap al sector privat, però que, evidentment, amb el temps i en la línia del que dèieu, incorporem també els edificis públics de Lloret de Mar i els diferents equipaments. I en aquest sentit, doncs, el que s'intenta és que no sigui només aquesta part més evident de l'allotjament, sinó que incorporem a dins del Lloret Sostenible by Bioscore, doncs, petites empreses, caiacs, oferta d'oci, lleure nocturn, restauració, etc, etc. Per tant, no quedar-nos com sempre amb aquest gran potencial que té l'allotjament de casa, sinó un 360 de destinació. Això és el que hem impulsat.
2: Keegan destaca que cada petita acció ajuda a avançar cap a un model turístic més sostenible.
3: Per tant, impulsem aquesta gestió professional de la sostenibilitat. Tots aquests establiments el que fan és senzillament, dins d'aquest compromís, calcular consums, seguir-los i monitoritzar-los per tal de mesurar la seva aportació, diguéssim, al medi ambient, consums, càlcul de petjada carboni, càlcul de petjada hídrica, i en aquest sentit, en termes de sostenibilitat, no hi ha un aprovat i un suspès, sinó que hi ha un compromís en aquesta millora constant en aquest tipus, doncs, de dades vinculades a l'eficiència energètica, com bé deia, o a la petjada hídrica, etc.
2: A més, recorda també que moltes de les mesures que ara són voluntàries acabaran sent obligatòries i que ja hi ha incentius per als establiments que s'hi adhereixen.
3: Amb això sí que, de moment, el no ser obligatori, el que sí que es percep és que es generen certs incentius per la gent que té aquest compromís i que està certificada. Un exemple és des de la secció de platges i medi ambient de l'Ajuntament de Lloret per les concessions d'enguany a platges, que es puntuava positivament aquells establiments o aquelles empreses que estiguessin certificades amb Bioscore, que per tant tinguessin aquest compromís amb l'entorn. Per tant, aquí trobem un exemple en aquest sentit. O, per exemple, des de la Generalitat, des de l'Agència Catalana de Turisme, per exemple, es dona una bonificació a les empreses, doncs, certificades també en diferents segells mediambientals, com pugui ser Bioscore, Biosfera, etc, etc. Per tant, dins la no obligatorietat sí que generen incentius per aquelles empreses compromeses o establiments.
2: Les persones interessades poden demanar més informació o sumar-se al projecte escrivint a sostenibilitat@lloret.cat.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si es pot del moment, escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. La novena edició de la cursa solidària de Sant Adrià per l'ELA ha recaptat 4.002 euros. La cita amb l'organització de la Sansi de Lloret es va celebrar el passat 7 de juny a Sant Adrià del Besòs amb l'objectiu de fer difusió sobre l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Aquesta és una malaltia neurodegenerativa que actualment no té cura i que destrueix les mononeurones i provoca una paràlisi muscular progressiva. Un dels noms més coneguts a Espanya amb aquesta malaltia és el de l'exfutbolista del Barça, Juan Carlos Unzué. Per lluitar contra la malaltia, la cursa solidària de Sant Adrià per l'ELA ha pogut recaptar més de 4.000 euros que han estat entregats a l'Hospital Vall d'Hebron pel seu institut de recerca. Des de l'organització de la cursa, el lloretenc José Luis Blanco, president de la Sansi, ha destacat que ja tenen ganes que arribi la desena edició per poder augmentar la recaptació. Considera que cal donar la major visibilitat possible en aquesta malaltia.
3: Vam arribar a esgotar més de 2.000 dorsals i amb ja ganes de la propera edició, que serà la desena, per intentar recaptar el màxim possible i donar-li molta més visibilitat a aquesta enfermedad, que vulguis o no se la mereix, perquè, sens dubte, tenim grans persones que la tenen, com Juan Carlos Unzué i Jordi Sabater, i són grans referents, i nosaltres el màxim recolzament perquè tinguin aquesta visibilitat i el major aportació econòmica de tothom.
2: Esportivament parlant, la nova edició de la cursa solidària Sant Adrià per l'ELA va reunir el passat 7 de juny un rècord de 2.001 participants amb una cursa de 5 quilòmetres, una caminada de 3 quilòmetres i 3 curses de menors.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit. Notícies.
2: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. Arrenca el casal inclusiu d'estiu de l'Escola Ventijol i l'Associació Pas a Pas. Un servei que han organitzat de manera conjunta i que pretén donar suport tant a infants com a adolescents amb diverses necessitats. Escoltem Joan Ignasi García, secretari de l'associació Pas a Pas Autisme i de l'AFA del Ventijol.
3: L'AFA de Ventijol doncs, porta molts anys de carrera, molt recorregut i ha estat donant aquest servei durant temps i el que volem fer aquest any és iniciar una nova experiència, una nova visió i un nou projecte de la mà de l'associació Pas a Pas. Llavors el que fem és fusionar interessos, funcionar com deia, necessitats, i organitzem un casal conjunt en el qual hi haurà professionals contractats de totes dues entitats.
2: El casal, explica García, té ràtios molt reduïts per tal de donar una experiència personalitzada amb una monitora per cada 3 o 4 infants.
3: Grups molt petitets, amb unes ràtios d'una monitora per cada 3 o 4 nens, i el que es busca és donar una experiència personalitzada a cadascun dels nens, no? Aquest any la nostra directora, que és una professional de Pas a Pas, de l'associació Pas a Pas, ha pensat en fer com a un motiu, diguéssim, orientador, pues parlar del treball amb els sentits, no? I llavors s'organitza una experiència centrada en els diferents sentits, no? Buscant també fer un treball per facilitar l'experiència diària de tots els nens.
2: A hores d'ara, inscripcions esgotades i llista d'espera per falta de recursos i una gran demanda.
3: No hem pogut acceptar alguna de les sol·licituds, però per manca absoluta de recursos, perquè la demanda era altíssima. Respir per les famílies, perquè aquests nens són nens amb molt demandants, no? Que requereixen una atenció molt continuada, molt d'esforç, un desgast altíssim a les famílies, i el que es busca també és pues, que les famílies pues, puguin també gaudir d'un temps, no? per fer totes les activitats quotidianes i tenir també una estona per poder organitzar-se.
2: Un casal inclusiu que comença avui dilluns amb l'objectiu de donar el millor servei necessari per als infants amb necessitats especials i també per a les seves famílies.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Arriben les festes del barri de Can Carbó. De divendres a diumenge, la Comissió de Festes ha preparat un gruix d'activitats pensades per tots els gustos i edats. Unes activitats que estan obertes a tothom i que es faran a la plaça Centre Cívic de Can Carbó. El tret de sortida el donarà la cantada de veneres amb el grup Esbano aquest divendres a 9:45 de la nit. Tot seguit, el pregó Antoni Salvatella, de l'antic Bertoni, una persona idònia per donar la benvinguda a la popular celebració d'aquests dos barris, tal com assenyalen dos membres de la Comissió de Festes, César Gómez i Félix Fuentes.
4: Jo crec que el bar Toni, obert des del 1963 fins que estava abans la Bisuan, després se'l va portar en Toni des del 90, de primers del 90 fins ara que l'ha tornat a traspassar. El bar Toni és testimoni de tot el que ha passat en el barri, no? Des dels primers que van començar a venir a treballar a Lloret fins a dia d'avui, pues el bar Toni, no sé, vam considerar des de la comissió que un personatge com és Antoni Salvatella havia de seguir formant part del barri.
5: A més, volia dir sobre Antoni que també va ser membre d'una de les primeres comissions de festes del barri. Exacte. En l'any 1980, que va ser el primer any que es van endur a terme.
3: Tanca la nit, música amb Derrumbaos i DJ La Bamba. De cara a dissabte, de bon matí, botifarrada popular per seguir amb jocs infantils, zumba i un aperitiu musical. A la tarda, festa de l'escuma, berenar popular i nit de concerts amb el duo Anna i Carlos i el grup de versions For Fiesta. Diumenge, l'últim dia de les festes, el barri es despertarà amb una xocolatada i jocs populars i jocs d'aigua. Al migdia, arrossada. I a la tarda, playbacks i quina musical, a banda del fi de festa amb DJ Aura i Benz. Un altre representant de la Comissió de Festes, Josu Díez, remarca algunes de les novetats d'aquest any.
6: Tenim com a novetats el dissabte que fem, bueno, ve la noia de Zumba, vale, que tenim una classe pel matí, que es fa superbé aquest any. Una cosa important també que hem regenerat i hem recuperat són els playbacks del diumenge, que fa anys que es feien al barri. Hem recuperat aquesta petita gent que feia tots aquests balls i totes aquestes preparacions, amb l'ajuda d'aquest any de la Fundació Sergi, que també estan aquí al barri treballant per la gent del barri i la gent del poble. I també tenim la quina musical, que era, bueno, és una quina bastant important també perquè participen tots els comerços. Els premis són dels comerços del barri i també dels comerços de Lloret.
3: Una altra novetat és l'arrossada popular de diumenge, que pel preu de només 2 euros inclou un plat d'arròs, amanida i pa.
4: Destacar molt com a novetat aquest any l'arrossada popular, que és, jo crec que és una activitat molt de germanor, no? La fem el diumenge, al migdia, i jo crec que serà una manera de trobar-nos tots, veure'ns tots junts a menjar un arròs, tot gent del barri, gent de fora del barri.
3: Els tiquets es poden comprar al puntet o a les diferents activitats de les festes. Segons Félix Fuentes, totes les activitats sempre tenen molt èxit perquè cada cosa està pensada per un públic

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,